0: Matinada d'aquest dimarts. Fins allà s'ha desplaçat una unitat de suport vital avançat que ha assistit a la pacient fins traslladar-la a l'Hospital Universitari de Son Espases per un politraumatisme greu.
1: I la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir una agressió que va patir una menor a les portes d'un institut de Palma. Les pesquises s'han iniciat d'ofici després que un vídeo comencés a circular a través de les xarxes socials i WhatsApp. A hores d'ara encara no s'ha identificat ni la víctima ni les menors implicades i tampoc s'ha interposat cap denúncia. I a Mallorca fa pocs minuts que hem conegut que s'ha confirmat un incendi forestal a Son Creus, a Bunyola. S'ha confirmat, com dèiem, a les 3:45 i continua en actiu en dos focus. Segons la Conselleria d'Agricultura, és de gravetat potencial zero. N'estarem ben pendents.
0: Tot això quan ja hi ha vist es cremar una hectàrea de canyers després d'un incendi originat a un infrahabitatge de la zona de Ses Feixes. L'incendi s'iniciava una caseta ocupada on s'acumulava gran quantitat de residus i quedava extingit de vés les 7:30 de l'hora baixa. I també el port d'Eivissa ahir es va declarar un incendi un dels llots que estava amarrat al port esportiu Botafoc. Era una embarcació dedicada al xàrter nàutic que va quedar calcinada i semienfonsada.
1: I bona part dels veïns desallotjats des del passat 11 de juny per mort d'un incendi a Magaluf, on, recordem-ho, van morir dues persones, podran tornar a casa seva en un termini de 2 setmanes.
2: Són els propietaris dels pisos manco afectats per les flames. Alguns continuen allotjats en hotels de la zona i altres en cases de famílies. L'Ajuntament de Calvià està fent el seguiment de les reparacions per garantir que l'edifici està en condicions per tornar a ser habitat. Juan Antonio Amengual n'és el batle.
3: I confiem que els veïnats de les columnes on ja no varen tenir incendi se puguin tornar a instal·lar dins les pròximes 2 setmanes.
1: I podem reclamar al govern central que no autoritzi l'extradició als Estats Units de l'activista i filàntrop James Fergie Cox Chambers, detingut a Eivissa a petició de l'administració Trump.
0: Cox Chambers és l'hereu de la desena major fortuna dels Estats Units i s'ha destacat com activista en favor dels drets dels més oprimits i en favor del comunisme. La formació considera que l'ordre de detenció està motivada pel seu suport a la causa palestina i asseguren que si s'executa l'extradició suposaria un precedent pels defensors dels drets humans. Lucía Muñoz és la coordinadora de Podem a les Illes Balears.
4: Todo apunta a que estamos ante un nuevo intento de extender la persecución contra quienes se solidarizan con el pueblo palestino mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.
1: Estava escoltant els aplaudiments amb els quals va acabar ahir el minut de silenci que l'Ajuntament de Palma va celebrar per l'aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, el regidor d'Ermua del Partit Popular a mans d'ETA.
2: Aquest dilluns es complien 29 anys de l'acte terrorista, la mateixa edat que en tenia el jove polític l'any 1997, quan va ser primer segrestat i hores després assassinat.
1: Més coses. La UIB condemna els comentaris del diputat de Vox, Jorge Campos, contra l'estudiant Kaula Ikene, que va intervenir a l'acte de graduació com a representant dels estudiants portant un hijab.
0: El diputat va publicar un missatge a la xarxa social X on criticava que l'Universitat Pública de les Balears triara aquesta lota com a representant dels 1.375 graduats, una publicació que ha generat el rebuig social amb nombrosos comentaris a les xarxes socials acusant Campos de racista i xenòfob. La universitat ha dit que rebutja qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat i els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat de membres de la comunitat universitària per raons personals. L'estudiant és llicenciada en enginyeria informàtica i domina 5 idiomes.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Els docents interins podran començar a triar plaça a partir d'avui. Enguany, la Conselleria d'Educació ofereix 2.417 places arreu de l'arxipèlag. Són, segons el conseller, 356 places més que l'any passat.
0: Dilluns que ve es publicaran les llistes d'aquest primer procés. Dimarts 21 s'obrirà un altre tràmit urgent per cobrir les places que no s'hagin signat i com a principal novetat, dimecres 29 de juliol s'obrirà el primer tràmit de substitució d'interins. Un fet que, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, permetrà als centres tenir una plantilla estable a principi de curs.
6: L'idea és no haver d'atendre tantes demandes de substitucions a principis de setembre i que els centres ja puguin disposar d'una plantilla estable.
1: 7:55 minuts, moment ara per la informació esportiva.
2: El Mallorca s'exercitarà de nou aquest dematí, on ja es veuen algunes de les noves incorporacions. S'entrenen ja junta a la resta dels companys, Títolo Bumbo i Arnau Puigmal. Aquest últim assegura que va donar el 100% per les

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja el conflicte a l'Orient Mitjà que ha acabat afavorint Espanya com a destinació turística refugi i manté les Balears en uns números molt similars que l'estiu passat. És una de les conclusions del darrer informe d'Excel Tour que assenyala una dinàmica positiva fins a final de temporada, però amb un increment, això sí, dels costos, sobretot pel preu del carrossè. Uns resultats conjunts positius que les Balears moderen el ritme de vendes al 0,8%. Serà un estiu similar a l'any passat, diu el vicepresident d'Excel Tour, Òscar Perelli.
2: Bueno, Baleares ha arrancado la temporada muy bien. Realmente el cierre del segundo trimestre lo que refleja es un crecimiento del 5,2%. Es de destacar el aumento de las ventas en Menorca, que también en Mallorca. Quizás el comienzo ha sido algo más flojo en Ibiza, pero las perspectivas para el verano son positivas. El crecimiento se desacelera un poco respecto al segundo trimestre, pero crecer respecto al que fue un buen verano de 2025...
1: Avui és dimarts, 14 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Amador Bausà. Reclamen a Espanya que no extraditi Fergie Chambers.
3: El multimilionari nord-americà, activista a favor de Palestina, segueix detingut a Eivissa per ordre de l'Interpol, declarat dijous per videoconferència. Activistes pro-palestins han convocat una protesta a aquesta hora baixa a Vila. Evian Zanini reclama al govern central que es negui a extraditar-lo.
4: Para también seguir siendo un ejemplo globalmente en la esfera política, también desde Europa, de no ser como un instrumento para el fascismo de Estados Unidos.
1: Habitatge públic a Eivissa només per a funcionaris.
3: El govern i el Consell Insular impulsen una promoció de 25 pisos en un solar de Vila, els quals es destinaran preferentment a empleats públics desplaçats per tal d'atendre necessitats vinculades a la prestació de serveis públics essencials.
1: Accident mortal a Felanitx.
3: Un home de nacionalitat belga de 53 anys ha perdut la vida després de patir un accident de trànsit amb una motocicleta a la carretera coneix Porto Colom amb Sorta. L'avís l'ha donat un ciclista que ha trobat el vehicle fora de la carretera.
1: Dos detinguts per presumpta agressió sexual amb submissió química.
3: La víctima és una dona alemanya que feia feina a Serenal de Palma. Els detinguts són els seus companys de pis. Han quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament i a l'espera que les anàlisis confirmin els fets denunciats.
1: La plena ocupació dificulta la reinserció dels més vulnerables.
3: Només el 31% de les persones que participen als programes laborals de l'Associació d'Empreses d'Inserció de les Balears han trobat una feina el darrer any al mercat ordinari. De cada vegada són persones més vulnerables, molts d'ells viuen al carrer i tenen malalties mentals o addiccions. Maria Jaume és vicepresidenta de l'associació.
5: Ventura, abans del Covid venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada.
1: I en els esports?
3: Abubaca Sumaoro ja s'entrena amb el Mallorca. Junt a Arnau Puigmal i Adrián Fuentes són les úniques noves incorporacions que de moment estan baix les ordres de Luis García. Això en el mateix dia que s'han conegut els horaris dels primers tres partits de segona. El Mallorca jugarà el primer partit a Somoix davant el Valladolid el dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre. Visitarà Granada el dilluns 24 d'agost a les 9:30 també en la segona jornada i en la tercera rebrà el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 de l'hora baixa.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continua el temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis. Podem arribar a màximes de 34 graus a Palma, 32 a Eivissa i Maó, 30 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a les Illes Pitiusas i a l'interior de Mallorca. Demà dimecres tindrem el cel poc nivolat, augmentant d'intervals de núvols. També tindrem presència de pols en suspensió i les temperatures es mantindran amb poques variacions. Arribarem a màximes de 33 graus a Palma, Eivissa i Maó, 31 a Formentera. A més, l'EMET activarà l'avís per calor ja a tot l'arxipèlag i serà de nivell taronja perill important a l'interior i nord de Mallorca. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb totes les notícies al Radio Diari Migdia. Ara us deixem amb la ronda territorial de Radio Nacional d'Espanya.